ofegava a audácia entre a joalheria e a farmácia, entre ser a nova estrela da